Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest

el divers es balsen i es confonen pels farallons dels anys. Mentre una noia de pits nus i de cuixes esbeltíssimes, vinguda no sé d'on, s'apropa lenta, brandant amb la mà estesa

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

catàleg sense l'alt. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai he

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

quadrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Faci un altre, que s'enlota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. Estimar-la.

contesta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.